0: tràfic de drogues a València s'ha saldat amb l'aprehensió de quasi una tona i mitja de pastilles de cocaïna i una persona detinguda quan es disposava a entrar en ferri en la península procedent d'Eivissa. Que el brot de sarna declarat fa unes setmanes a Sant Vicent del Raspeig, Alacant, deixa en l'actualitat 5 casos. En concret, hi ha confirmats 4 en usuaris d'una residència i un altre en una cuidadora externa, segons fonts de la Conselleria de Sanitat. El Servei d'Epidemiologia del Centre de Salut Pública d'Alacant ha dut a terme les estudi per al control i ha facilitat a la residència els protocols d'actuació corresponents. Segons indiquen els experts, la sarna no és una malaltia greu, sinó que és una infecció cutània causada per un àcar microscòpic, tot i que pot resultar molesta per la picor intensa que produeix. I a Villena arrenquen avui les citacions a l'Ajuntament de polítics, professionals i representants municipals en la comissió d'investigació sobre el robatori del tresor de Villena del museu, el MUBI, el passat 27 d'agost. Una de les troballes més importants de l'edat de bronze a Europa. I a València, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, participa en la presentació del Pla de Defensa de la Costa Valenciana. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: pasa de todo y ha ocurrido siempre. Ojo, cuidado con la gente siempre.
1: Traité, que tengas una tarde estupenda hasta el miércoles que viene, cuídate.
0: Un abrazo, hasta el miércoles que viene.
1: Adiós. Esta música significa que se acabó. Bueno, se acabó por hoy la edición de Más de Uno en cadena. Pero ahora comienza Más de Uno en cada una de las emisoras de la cadena de Onda Cero. Y aunque esto termine por hoy aquí y ahora, ojo que voy a hacer un anuncio. Y el anuncio es este. Mañana, a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que es la única persona que disfruta madrugando de verdad en el equipo de este programa. Él levanta la persiana a las 6 de la mañana con Rafa Latorre, con el resto del equipo del tramo informativo, y luego ya nos vamos incorporando los demás. Gracias por su confianza. Hasta mañana. Adiós.
2: Bona vesprada. Delegació del govern diu que no es donen les circumstàncies per alçar l'acampada per la vivenda instal·lada des del dissabte en la plaça de l'Ajuntament per la celebració dels actes del 9 d'octubre i garantix la seguretat dels acampats, que han confirmat que no tenen intenció d'anar-se'n i que temen que moviments d'ultradreta hagin anunciat que pretenen desallotjar-los. En l'actualitat hi ha més de 500 tendes en l'acampada i al voltant de 1.300 persones. I agents de la Policia Nacional han detingut a Torrent a un home de 39 anys acusat d'empadronar a ciutadans estrangers en domicilis on realment no residien a canvi d'una contraprestació econòmica. En un dels casos va arribar a cobrar fins a 1.000 euros. D'altra banda, UGT Serveis Públics ha presentat la campanya Per la dignitat de les cures, una iniciativa que durant els pròxims 12 mesos recorrerà domicilis, residències, centres de dia i serveis d'atenció a la dependència per a posar el focus de l'agenda social en una realitat que afecta el conjunt de la ciutadania. I la Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones acusades dels delictes de tràfic de drogues i pertinents a grup criminal després de localitzar en una vivenda de Borriana, Castelló, diferents substàncies estupefaents i efectes relacionats amb la seva distribució. La informació aportada pels ciutadans ha resultat rellevant per a la detecció de possibles punts d'entrega i recollida, permetent orientar les actuacions policials. Les 3 persones arrestades han passat ja a disposició judicial.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: final yo sé.
1: Se llamaba la espada.
2: Espada ñagaña modelo tizona.
3: Espada para caballeros. Espada, y reyes.
2: ¿Qué te fijas?
1: Tizona. La tizona de Chaume I, una espada legendaria.
2: Claro, y la tizona de, y la tizona de Citer II tenía más de esas pasas.
1: Podría ser perfectamente sí. un reportaje para el 9 de octubre.
2: Al final pues es sí. como un iPhone.
3: Ala, ¿qué entiendes?
2: El Dewey Pro Max.
1: Usas.
2: El Dewey Pro Max y yo también, pues es como un iPhone, ¿no? El que te crees que era una exclusiva y no.
1: Ah, claro, claro.
2: Pues entonces la tizona.
3: La tizona.
1: A ver, es,
3: igual
1: la reliquia.
2: La tizona tiene que ser la, el modelo de...
1: La reliquia claro, estuvo clavada durante décadas en el artesonado de la Casa de la Ciudad.
2: En toda la vida
1: salió... Y salió en procesión cívica por primera vez en 1666 sí, sí. junto claro. a la señora.
2: En 1566 ni hay que una riguas en Valencia y se han portado el monasterio y se de Gratia Dei de Zaidía y por eso la tercera ona del Cid está enterrada en Benaguacil. Claro.
1: Sí, casi, vale, sí. Voy a decir, es que estaba interesante lo que estaba echando.
2: Ahora sé que tienen claro que el caballo del Cid es Babieca, el de Chaume no tenía nom y que les dos portaban una espasa que sería Tizona y que Tizona es un modelo.
1: Sí, claro, claro. Sí, sería el modelo, exacto.
3: Claro.
2: Eso en Toledo,
1: ¿y no sabes cuál sería el caballo de Chaume?
2: El de Chaume.
1: No, más no, sabuta.
2: Yo creo que no tenía nom.
1: ¿Tindre nom tendría?
2: Se diría... Tía, amo. Ale y flamenco. Tira, yo le diría eso. Va, moniato, tira. Ñagaña, claro.
3: Pobreta.
2: No tenía nom.
1: No tenía nom.
2: Babieca es el famoso, que es el, de, ya, el del Cid.
1: No tenía nom.
3: Pues no me paréis, ¿eh?
2: El Cid era un mercenario, que no me hiciera
1: palabra. Seguro que tenía, pero no era estará muy... registrado.
2: Algo le diría.
1: No, sí, pero eso que nom tendría...
2: Pero el Cid es... Chaumete la leyenda esa tan chula del murciélago tocante el tambor y que es desperta, pero eso la rata pena es el símbolo de Valencia. Sí, esa leyenda sí, muy chula. Sí, sí. Mm. Esa leyenda es chula.
1: Mira, de leyendas, puedo hablar en el divendres también.
2: Que es despertar las tropes y tal y cual. Mm-hmm. Esa, está esa y después está la otra que también es una leyenda muy chula que era de... Ay, eso sor, chata. También es de
1: Chaume. Ah, claro, claro.
2: Es de Chaume, decir, de Chaume también.
1: De Chaume, de Chaume, hombre, claro. Cuál y donar en de aprobar la horchata.
2: Bueno, de cosas ya a Epiro y Piroval, les dos
1: qué di buena.
2: Pues se me están un poquete preocupados sí. y el sector pirotécnico reclama la restitución inmediata del uso público de la plaza del Ayuntamiento de Valencia y advierte de responsabilidades penales y patrimoniales a los responsables políticos. La industria pirotécnica exige seguridad jurídica a la delegación de gobierno de la Comunidad Valenciana y afirma que la masquetada del 9 de octubre no se puede improvisar. La Asociación Española de Pirotecnia expresa su profunda preocupación e incertidumbre ante la falta de garantías de seguridad para el normal desarrollo de los actos oficiales previstos. El sector pirotécnico advierte que tolerar la ocupación del espacio público impide los disparos y sabotear un BIC blindado por el Estado. La industria pirotécnica alerta del daño irreparable a la imagen de Valencia si la acampada impide los espectáculos previstos para el 9 de octubre y la 20 edición internacional del Symposium on Fireworks. Profesionales y empresas pirotécnicas participantes no pueden ser los rehenes ni pagar las consecuencias de una falta de firmeza institucional de la gestión del espacio público, afirma Epiro. O sea que van en serio también. Que el perjuicio en la reputación en la economía no puede arrancar el Congreso es incalculable. Según estima Epiro, la plaza del Ayuntamiento es el escenario idóneo y exclusivo del gran espectáculo de la apertura del simposio, programada para el domingo 11 de octubre a las 8 y media de la tarde. Este show internacional inaugural requiere obligatoriamente una plaza despejada y segura. Suena breta la Asociación Española de la Pirotecnia, quien considera que la imposibilidad de realizar este disparo y la máscara del 9 de octubre supondría dejar en evidencia a la ciudad ante cientos de congresistas y compañías internacionales. Bueno, eso hay molt més, ¿no?, que fiquen els amics de Piro. La gent no para de preguntar què passa amb la masqueta, i és normal. La gent, lo que tiene una cosa es clara, y es que València tu tires un petardo a la plaça d'Ajuntament i la gent va acudir. Mañana se tirará un petardo, la gent, seran tres, ja veuràs. Mm-hmm. Ah, han dit uno, ja veuràs com al final són tres. I vas i vols dir, vaya merda, ha sigut uno, ¿vale? Però la gent va sempre igual. De fet, ja està treballant, de fet, en tot el que l'any passat ja se feu per primera vegada, que fon en Nadal, mm-hmm. tots els dissabtes per la plaça fer un xicotet d'espectacle, pues demà sí. ja se reunís el concejal Santi Ballester en la pirotècnia, en la valenciana, que és la que fou l'any passat, per allà perfilar pues, temes musicals, perquè saps que era una cançó nadalenca, uh-huh. en companyia de música, en companyia de pirotècnia i tal. Té un espectacle xulo de 3, 4, 5 minuts, ¿vale? Entonces, sí que, i la plaça se reventava. Entonces, la gent ve despoble i tot per 3 minuts i mig, 4, sí. A la gent dona-li pirotècnia en València, i és clar, perquè és el que més identifica a València, sin ningú dubte, és la pirotècnia i tal. Mm. Yo qué sé, ya me ha cansado de llechir, ya me ha cansado de bore, ya me ha cansado de tal. Claro, así, esto no son ni vencedores ni vencidos. Así, evidentemente, yo defiendo también la industria pirotécnica, ¿no? La masqueta la pasa al Ayuntamiento, ¿qué pasa si Pequeno se reubica? no va ser el mateix, perquè aquestes masquetes estan dissenyades, perquè això se dissenya per disparar en la plaça, a l'Ajuntament, no? Claro, igual que l'espectacle del simpòsiu està dissenyat. Ara dir-li, no, dispara un altre lloc, sí, vale, però és que el disseny està fet per la plaça, a banda, la inauguració és en la plaça, perquè la inauguració en la plaça i esa, la reunió serà en el Saló de Cristal, imagina, la benvenida de tot el món, no? Com uh-huh. l'alcaldessa i demés, no? De la màxima autoritat de la ciutat, ja està. Si és que, jo que sé, a mi què passa el 9 d'octubre, què passa en la Baixa de la Senyera, què passa en els moros i cristians, que són per la vespre, què va passar? Jo a fecha d'avui ja no sé què va passar, no? Que a vegades ara és la campa està plega, està plantant la falla municipal i tal, no? Bueno, jo volguera que discurren tota normalitat. Al final, jo no vull desvestir un sant per vestir un altre. O sigui, jo vull que es celebrar el 9 d'octubre, jo vull que es creixi un dispar, jo vull que igual que se pot fer, que se farà evidentment el dia demà per la nit és els castells que n'hi ha en el pont de Montolivet i tal, no? Però bueno, al final pareix, jo què sé, es comença a llegir i entra a treballar la política i entra, m'avorris mogolló. Jo vull celebrar el 9 d'octubre, tinc tot el dret del món també com a valencià a celebrar un dia tan bonic, no? Jo vull, evidentment, però és que tots tenim dret a tot. Si tots tenim dret a tot, tots tenim dret a opinar. Jo vull celebrar el 9 d'octubre, jo vull que la masqueta, jo vull veure les falleres majors, jo vull veure com la feina major acompanya l'acord, tot el món, la senyera, la baixada, el tedeum, quan t'apleguen al parterre, quan fan l'homenatge a Jaume, quan tornes, quan puja la senyera i tira la masqueta. I per la vesprà, pues, a les 3:30 comença l'això de Gràcia, que es van els moros i cristians al baix del balcó a fer allí tots els capitans, moros i cristians i tal, i a partir de 5:30 entra l'entrada i després, pues, tot el que se puga fer. I un espectacle demà per la vesprà, nit, en la mateixa plaça, que és lo del folclore, una exhibició de folclore, de balls regionals i de més, i està el 9 la masqueta i l'11 està el simpòsium. Jo imagino que ningú li fa ninguna gràcia que separe l'economia d'una ciutat, no? Evidentment, no, és que la vivienda, si ningú, tot
1: el món està en el seu dret de reivindicar.
2: Però claro, al final hi ha gent perjudicant, en aquest cas són els pirotècnics també, no? Que són molt castigats, és veritat, és una de les empreses de veritat i dels sectors castigats de veritat en pandèmia, a nivell festiu, és més castigats foren els pirotècnics. Per què? Perquè no pogueren disparar absolutament res. Quan es començaren a disparar se minxaren tota la merda del món, y me recuerdo perfectamente, porque ya estamos celebrando estos y tal y cual, ¿no? Esto no están celebrando, están minchando, y donan de minchar a las suyas familias, igual que tú a la tegua, ¿no? Así todos se preocupen, pero claro, parecía que estaban haciendo un asesinato y tal, estaban disparando, porque ya la normalidad andaba tornando poquito a poquito, y que mejor forma, y ho feu en aquella entonces la Diputación de Valencia en el famoso Torna la Llum, ¿no? Uh-huh. Que fue un famoso porque fue en toda la costa valenciana, de Valencia y provincia, en pólvora la gent diguent, ostres, i el Torna Llum fue un nom molt acertat per el fet de ja torna la llum, altra vegada, després de tota l'oscuritat que havien viscut i tal, no? Però que ja no és ara, és que és un sector, sincerament, supercastigat. En pandèmia, tot el món es comença a buscar sa vida com podia, ells no podien fer res. Jo sé el que podien fer, pagar l'alquiler, pagar el gasto que té una empresa d'ixes, encara que estiga tancat, pagar i no facturar. Claro, al final de la història és un sector molt castigat. Jo adore i admire i soc un enamorat del sector pirotècnic, però ostres, que al final sempre que n'hi ha, sempre quan ho fan a escola i sempre pareix que siguen els mateixos, no? Jo, ojalà s'aplegar un entente com s'aplega també en el Corpus. El Corpus s'aplega un entente, s'aparta la gent, passa la professor del Corpus i tal. Jo no vaig a dir què va passar, estem a fer el que estic sentint per una banda i per una altra banda, perquè al final és la política la que està ficant-se per enmig, pues té el mateix color de cara que molt mal, de moment, però bueno, a veurem.
1: Veurem, estem a dimecres.
2: La Real Senyera i la Passa Tizona estan allí en el Saló de Cristal.
1: Allí estan, pa veureu.
2: Demà, Castell, i en molts pobles, pólvora.
1: Sí, en molts pobles n'hi ha molts actes del 9 d'octubre i nosaltres farem així especials des de les 12:20 fins a les 3. Tot el matí així, treballant per apropar-los el millor de la festa. I què més?
2: Jo què sé, Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: El dia 7, sí. Espérate.
1: Digo, Jesús.
2: Michael Jackson.
1: Que has tornat a ser. Ai, que susto.
3: S'entera tota la ràdio.
2: Oi. Que barbaritat. 7 d'octubre, Dinner Show. En Casino Cirsa.
1: Estàs a quina?
2: Tengo aquí
3: Smooth
2: Jolly.
3: Criminal, ¿no?
1: Sí. Sí. Wow. ¡Wow! ¿Es ese que oh le he chivado? No.
3: Me tienen que chivar. Wow.
1: A més, lista de tots la tenim així.
2: Claro.
1: Home,
2: però tu no,
1: no
2: sabies dir tu
1: el fitxatge.
2: Jo no ho he dit en inglés.
1: Jo no, però... jo no. Home, tu antes has dit lo de la pirotecnia, el simpòsium de no sé quantos, molt ben pronunciat,
2: però
1: és
2: que jo, bueno, així,
1: ho has fet superbé. Enhorabona. Que bon anem, que bé, Sergi.
2: Què voles que digui, ara Fireworks?
1: A contar els esports.
2: Fireworks.
1: Fique, és que de només pot.
2: Fireworks, Fireworks.
1: Adéu.
0: Más de uno, València. Onda Cero.
4: Es la 1:30 de la tarde y esto es Deportes Mediodía. Conocemos ya los abonos para el Nou Mestalla y es momento de analizar y digerir unos datos a los que Onda Cero Valencia ha tenido acceso esta misma mañana. El dato es que el precio medio del abono en el Nou Mestalla va a ser a la baja un 10,25% menor a los del actual Mestalla. Para grada superior entre 450 y 300 euros, para grada alta entre 650 y 400 euros, la grada media entre 1.100 euros y 600 euros y la grada baja entre 1.700 y 750 euros. Un nuevo estadio para una nueva era para la que ya tenemos lo que todos los abonados estabais pidiendo. Precio y sobre todo fechas también de asignación de asientos. Un cambio de casa para el Valencia, que ya es una realidad que va a ver la luz el próximo verano y que el club tiene que respaldar dando un paso al frente en lo deportivo, que parece haberlo dado. Eso sí, hay que esperar a que dé frutos, a que no se echen atrás y de momento el primer paso en ese sentido se tiene que dar este domingo frente al Racing. Desde el 14 de octubre se va a poder ir acudiendo a la sala 1923 del estadio de Mestalla para agrupar unidades de amigos, familiares, socios que habitualmente vayan juntos al estadio de Mestalla y en noviembre arrancará esa elección de asientos. Pistoletazo de salida desde ya al nuevo estadio del Valencia. Hoy con Isaac Sancho a los mandos arrancamos.

0: Esta és la notícia de portada, però hi ha més de la Comunitat Valenciana. Les contem en Onda Cero fins a les 2. El control tècnic està Isaac Sancho. L'acampada de València en defensa del dret a una vivenda digna romandrà en la plaça de l'Ajuntament el proper divendres dia del 9 d'octubre. Ho han assegurat els seus organitzadors i també la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, qui ha comunicat a l'Ajuntament que no es donen les circumstàncies per alçar l'Amparo Sánchez.
1: Sobre la falta d'actuació de la Policia Nacional que ha denunciat el govern municipal per a garantir la seguretat, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent a la plaça i als voltants.
2: No se dan las circunstancias de seguridad, de cuestiones fundamentales de derecho constitucional de reunión, de lo que supondría levantar a la fuerza una acampada de tantas personas, no es asumible en términos de seguridad ciudadana, de orden público y de convivencia social.
1: Des de l'organització de l'acampada han reiterat que es queden i que en cas de produir-se agressions per part d'aquells que han anunciat concentracions demà dijous per a dissoldre l'acampada, es defensaran de manera pacífica.
3: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
1: La delegada insistí que davant esta situació no són compatibles algunes celebracions que estaven previstes amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana.
0: Un d'aixòs actes pel 9 d'octubre és la mascleta, prevista en la plaça de l'Ajuntament de València, on està instal·lada l'acampada per la vivenda. El sector pirotècnic ha exigit a la delegació que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials als responsables polítics. La Generalitat espera que transcorreguen eixes celebracions amb normalitat a València i amb tots els actes habituals. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern qui té la responsabilitat exclusiva per a resoldre esta situació.
4: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apeló a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
0: Un assumpte que ha centrat el debat abans del ple de les Corts entre els grups polítics. Ramon Pérez.
5: PP i Vox exigeixen que no entorpisca ni impedisca els actes previstos del 9 d'octubre. Nando Pastor, síndic del PP, José María Llanos de Vox.
6: Jo crec que quan toca una cosa, quan és la festa dels valencians, de tots els valencians, és la festa de tots els valencians, i tens moments i oportunitats per a demanar, per a reivindicar, per a manifestar-se, hi ha moltíssims.
7: El impedir que se pueda celebrar el 9 d'octubre creo que és un error.
5: Partit Socialista i Compromís defensen que protesta i actes oficials són compatibles i rebutgen generar confrontació entre ells. José Muñoz, síndic dels socialistes, Joan Baldoví de Compromís.
8: Una sociedad como la valenciana cabe todo. Cabe la convivencia, cabe el diálogo y estoy convencido que podrán convivir con total normalidad.
9: El 9 d'octubre és la festa de tot el poble valencià, també de les persones que han perdut sa casa, també de les persones que es manifesten a una vivenda digna. Entonces, no es busque la confrontació, no es busque l'enfrontament, perquè tot és compatible.
0: Els organitzadors de l'acampada han defensat este matí que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes. Durant la lectura del seu manifest han reiterat que les polítiques actuals no garanteixen, diuen, una cosa tan bàsica com és el dret a la vivenda.
1: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant i contractes de lloguer assequibles indefinits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
10: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamem l'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un més.
1: Des de l'acampada exigeixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
0: Precisament una dona i els seus tres fills menors de 8, 15 i 17 anys s'enfronten al desnonament de la seva vivenda a Alacant, previst per a demà dijous a les 8 del matí. L'habitatge l'ha comprat un fons voltor que l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
11: A pesar de la aprobación de los decretos gubernamentales, el lanzamiento sigue de momento en pie. El Sindicato de Vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell.

0: Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a Promontoria, vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
1: Mentrestant, la Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachín, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases abans de ser entregades als nous propietaris.
2: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
1: Més coses. El ple del Consell ha acordat avui les distincions i guardons que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre.
3: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor a la ciutat autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta dels reconeixements, a Premi de les Lletres al poeta Carlos Marzal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'associació Síndrome de Down de València i a Mamas en Acción. Estos i la resta de guardons seran entregats en el tradicional acte institucional d'este pròxim divendres.
1: I la Comissió d'Investigació Municipal en torn del robatori del Tresor de Villena ha celebrat avui la seva primera sessió a l'Ajuntament. Estaven citades 6 persones, entre elles la consellera de Cultura, Carmen Ortí. Només ha comparegut una i no és ni la consellera ni la secretària autonòmica d'eixa àrea. Onda Cero Elx, David Alberola.
4: Xavier Martínez, portaveu de l'equip de govern del PSOE a l'Ajuntament de Villena, ha lamentat totes les absències, malgrat que ha explicat que només estan obligats a compareixer en la comissió d'investigació persones que siguen treballadors de la pròpia administració local.
5: Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la consellería que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena no vienen a aportarla en esta comisión.
4: En la sesión de hoy ha comparegut el director d'obra de musealització del Museo de Villena, instalación en la cual estaba el tresor de Villena robat.
1: La Generalitat, en un comunicat, ha insistit que el seu màxim compromís en esclarir el robatori considera que la comissió de l'Ajuntament ha de centrar-se en esclarir quines decisions es van adoptar a nivell municipal. I la Federació de Servicis d'UGT ha reivindicat durant una jornada a València que s'apliquen coeficients reductors per anticipar la jubilació de les treballadores de la neteja.
6: Reiteren que és necessari que es reconeguen les condicions a les quals s'enfronten i que es provoca un major desgast físic al llarg de la seva vida. Cristina Estevez és la secretària executiva confederal d'UGT.
7: La penosidad de su trabajo durante décadas ha pasado factura a su salud. Por lo tanto, no podemos pretender que se jubilen a la edad ordinaria de jubilación, sino que tengan una reducción en su edad de jubilación sin reducción de pensiones. Habitualmente, físicamente, tienen un deterioro de entre 12 y 14 años por encima de la edad física.
1: Pensar que la Generalitat ha demanat al Consorci de les Assegurances que ampliï el termini per a demanar les indemnitzacions d'aquells vehicles afectats per la dana que encara es troben desapareguts. Eixe termini està previst que conclogui el pròxim 29 d'octubre amb el segon aniversari de la tragèdia. I pel que fa a l'oratge, l'AEMET preveu probables ruixats a la vesprada en el terç nord. Demà hi haurà vis groc al nord de Castelló. Per vent poden donar-se ratxes de fins a 80 km per hora. Bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El gobierno zombi no es el título de una película de género gore, es el análisis que hoy hace del gobierno un artículo de opinión del Financial Times. Un cadáver andante al que ya no le sirve señalar a la extrema derecha ni seguir gobernando por decreto, dice el editorialista. Esta metáfora tan visual de un presidente del gobierno autómata, sin recorrido, muerto en vida, nos sitúa en la realidad de una legislatura difunta que aún nos va a regalar muchas dosis de entretenimiento.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, mitja horeta de ràdio per a contar-los moltíssimes coses. Parlarem d'innovació i tecnologia, parlarem també de producte i també de projectes interessants. En mitja horeta de ràdio que arrenquem ja i el primer que fem és, com saben, ficar-nos al corrent de l'actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Conta'ns els principals temes d'avui.
2: Doncs el focus continua posat en l'assumpte de la vivenda i en concret en eixes acampades, que en el cas de la Comunitat Valenciana hi ha dos, una a Alacant i altra a València. I la de València estes últimes hores està sent objecte de polèmica per eixes celebracions el proper divendres, dia del 9 d'octubre, perquè eixa acampada, que no deixa de créixer, està instal·lada en la plaça de l'Ajuntament de València, que és on es dispararà, per exemple, la mascleta este proper divendres. Els acampats han dit avui que ara per ara han decidit romandre en eixa plaça. També la delegada del govern en la comunitat ha comunicat a l'Ajuntament que no es donen, diu, les circumstàncies per a alçar-la. I sobre l'actuació de la Policia Nacional, que ha denunciat la falta de l'actuació que ha denunciat el govern municipal, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i els voltants.
3: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas.
4: Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
2: Perquè els acampats temen que hi ha diverses informacions que apunten a que moviments ultres de l'extrema dreta podrien acudir a la seva manifestació, doncs a practicar possibles agressions, i davant d'aixes possibles agressions han dit que vaja, que ells es defensaran de manera pacífica i que han demanat el suport dels ciutadans. Hugo és un dels portaveus de l'acampada.
5: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
2: I avui també hem conegut les distincions i guardons que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Per exemple, l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor seran enguany per a la Ciutat Autònoma de Ceuta, per al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per dir-ne alguns, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'associació Síndrome de Down de València i a Mamás en Acció. Estos i la resta de guardons seran entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
1: Doncs Núria, contarem molt més aquesta vesprada a la brújula, estarem molt pendents de tota l'actualitat. Gràcies.
2: Fins ara.
1: I fins ara, perquè nosaltres continuem fent pauseta i ens adinsem en tecnologia i innovació.
6: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
1: I avui volem fer balanç de Reddit Summit, que s'ha celebrat este matí a CaixaForum a València i que enguany ha posat el focus en quatre àmbits molt vinculats al futur de la nostra indústria: la seguretat, la defensa, les emergències i l'aeroespacial. Per a conèixer què dona de si esta sisena edició i sobretot què hi ha darrere d'estos conceptes, parlem amb Sara Chaparro, responsable de comunicació i màrqueting de Reddit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
7: Bon dia, bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, volíem conèixer un poquet de la teua mà com ha sigut este matí, no? Com ha sigut el Reddit Summit 2026. Comencem pel principi, per a qui no ho hagi pogut seguir, el Summit. Què és el que heu volgut posar damunt la taula enguany?
7: Doncs enguany hem volgut abordar un escenari que està canviant molt ràpidament i en el que la tecnologia té un paper cada volta més important. Hem parlat de seguretat, de defensa, d'emergències i d'aeroespacial, com bé has dit, però des d'una perspectiva molt vinculada a la innovació i a la indústria. La idea principal era mostrar que darrere de conceptes que poden semblar molt grans o molt allunyats del dia a dia de les empreses, hi ha en realitat tecnologies, coneixements i capacitats que ja s'estan desenvolupant així a la Comunitat Valenciana. I sobretot hem volgut ficar el focus en una cosa molt concreta, com la investigació i el desenvolupament tecnològic és

0: transformen en solucions reials quan hi ha una col·laboració efectiva entre instituts tecnològics i empreses. Per a qui no hagi pogut assistir, no passa res. En uns dies, al canal oficial de Reddit a YouTube, posarem el congrés íntegre.
1: Precisament per a demostrar-ho, com deies ara, heu tingut una part molt important del programa dedicada a aquests projectes més concrets, no? Que heu volgut mostrar amb 11 projectes d'idees en acció.
0: Nos volíem fugir un poc de la idea de parlar de tecnologia de manera abstracta i posar exemples molt concrets. Els 11 instituts tecnològics de Reddit han presentat projectes desenvolupats conjuntament amb empreses i el més interessant és precisament la diversitat de les aplicacions. En realitat han sigut les mateixes empreses les que han contat l'experiència, cosa que encara li otorga millor comprensió del potencial empresarial d'aquests sectors. Hem conegut solucions per a millorar la resposta davant d'emergències i fenòmens extrems, sistemes de comunicació resilient, tecnologies per a la protecció de les persones, nous materials, solucions per a l'aigua, el reciclatge de bateries o la gestió intel·ligent de l'energia. Per exemple, hem parlat de plataformes capaces d'ajudar a anticipar i gestionar situacions extremes de materials avançats per a sectors com l'automoció o l'aeronàutica, que estan ara tan de moda, d'un exoesquelet integrat en el calcer per reduir l'esforç físic o inclús de sistemes per a millorar la seguretat de l'aigua potable. I això és important perquè demostra que quan parlem de seguretat o emergències no estem parlant únicament de defensa en un sentit estricte. Estem parlant també de protegir persones, garantir serveis essencials, fer més resilients les infraestructures i preparar la nostra indústria davant de nous riscos.
1: I en tot aquest escenari, quin paper juga Reddit i els instituts tecnològics? Perquè també parleu molt d'aquesta necessitat de desenvolupar tecnologies precisament que puguen tindre aplicacions en diferents àmbits.
0: Doncs el paper de Reddit és precisament el de ser un ecosistema que facilita la col·laboració entre els instituts tecnològics, les empreses i altres agents per a desenvolupar noves tecnologies i portar-les al mercat. En aquest context cobra especial rellevància o importància el desenvolupament de tecnologies duals, és a dir, tecnologies que poden tindre aplicacions tant en l'àmbit civil com en àmbits estratègics com la defensa, la seguretat, les emergències o l'aeroespacial. Això permet que empreses que ja tenen capacitats i tecnologia en determinats sectors puguen aprofitar noves oportunitats en aquests àmbits estratègics amb el suport dels instituts tecnològics i de tot l'ecosistema d'innovació. I crec que aquest és un dels missatges que ens deixa molt clar el Reddit Summit. La comunitat valenciana té capacitats tecnològiques i industrials que poden donar resposta a aquests nous reptes. Però necessitem un ecosistema que connecte aquestes capacitats i facilite el desenvolupament col·laboratiu de noves solucions.
1: Clar. Em sap que un dels moments destacats del programa ha sigut també aquesta intervenció de Francisco Casalduero de la Comissió Europea parlant dels fons europeus de defensa. No sé, Sara, quina importància tenen aquests recursos per a la indústria valenciana?
0: Doncs són molt importants perquè són una oportunitat perquè Europa està apostant per reforçar les seues capacitats tecnològiques i industrials i això obre noves possibilitats per a les empreses, també per a les valencianes. La intervenció de Francisco Casalduero ens ha permès conèixer millor quines oportunitats ofereixen els fons europeus vinculats a defensa i innovació i sobretot entendre que l'accés a aquests programes requereix capacitat tecnològica, col·laboració i projectes amb una dimensió europea. I així els instituts tecnològics tenen un paper molt important perquè poden ajudar a les empreses a desenvolupar tecnologia, a generar projectes i connectar amb altres actors. A més, el Summit també ha abordat el nou escenari global i el reposicionament de la indústria. Per tant, no es tracta només de parlar de finançament, sinó de preguntar-nos quin paper volem que tinga la nostra indústria en aquest nou context i quines capacitats tecnològiques necessitem desenvolupar.
1: Si haguem, Sara, de quedar-nos amb una sola idea després d'esta sisena edició del Reddit Summit, quina seria?
0: Doncs jo em quedaria en la idea de que la tecnologia és una ferramenta essencial per anticipar-nos als reptes i reforçar la capacitat de resposta de la nostra indústria i de la nostra societat. Però també amb la necessitat de treballar de manera col·laborativa. Tenim empreses amb capacitats molt importants en la comunitat valenciana i també tenim els instituts tecnològics. Però és necessari connectar aquests coneixements i capacitats. Reddit al final actua precisament com a ecosistema per a facilitar aquesta col·laboració i impulsar el desenvolupament de tecnologies, especialment, com comentàvem, tecnologies duals, que permeten a les indústries valencianes aprofitar les oportunitats que ofereixen els àmbits com la defensa o la seguretat i al final innovar també és anticipar-se i en un context com l'actual això és cada volta més important. I aprofite també per agrair

0: accesible. Estamos, uh-huh. Ya hemos hecho la audioguía, estamos con la lectura fácil, estamos con la adaptación a lengua de signos. Entonces, simplemente, si eres una persona que te apetece saber más de salud mental, creo que estos dos eventos te van a ayudar mucho. Si eres una persona que te gusta la cultura y quieres ver cómo se hace cultura para todas las personas, o incluyendo a los mayor número de personas, también te puedes inspirar. Si eres un profe, si eres una persona de gestión cultural, o sea, puedes sacar muchísimo, ¿no? Y al final el valor, pues, y puedes conocer si necesitas red, si necesitas contactos, pues puedes llegar ahí y abrirte, porque al final estos eventos y estos encuentros tienen muchas capas.
1: Sí, sí, sí, sí. Sirven para eso, ¿no? Y nosotros mismos como sociedad, o sea, con el objetivo de aprender, como decíamos, de inspirarnos sobre todo y de ser más conscientes de lo que pasa a nuestro día a día, que como decías, cuando el mar se alza, pasan cosas.
0: Todo el día.
1: Todo, o sea, el día.
0: No, no puedes decirle al mar que se pare un momento.
1: Correcto.
0: Que necesitas descansar. Así no, no se puede.
1: Pues Miguel Ángel Font, enhorabuena por todo lo que has hecho hasta ahora. No nos perderemos esos eventos. Ya tenemos el libro entre manos, así que muchísimas gracias por acercarnos todos los detalles.
0: Gracias a ti.
2: ¿Posas alegrarte el día? Preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
1: És un dels aliments protagonistes de la dieta mediterrània. Està present en infinitat de receptes, és fàcil de cuinar i aporta nutrients de gran qualitat. Però quan anem a la pescateria ens trobem amb termes com filets, joms, medallons, rodanxes... Avui en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable anem a descobrir què signifiquen tots aquests talls i quina és la millor manera per a comprar-los i després cuinar-los. Ho fem amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
3: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns per què és interessant conèixer els diferents talls de peix, per a no confondre'ns, primer que res, no?
3: Sí, pues en arribar al mostrador, no? Està molt bé saber un poquet de vocabulari, no? Conèixer els diferents talls, no? Ens ajuda a triar millor el peix segons la recepta que vulguem preparar. No tots els talls funcionen igual de bé, pues això, al forn, a la planxa o en un guisat. I saber-ho ens permet aprofitar millor el producte i obtindré millors resultats i més sabrosos, no?
1: Quins podríem dir que són els més habituals que podem trobar o que podem demanar a la pescateria?
3: Els més coneguts, els que coneixem tots, són els filets, les rodanxes i els joms. Els filets serien probablement el tall més popular, solen presentar-se sense espines i són molt còmodes de cuinar, van molt bé a la planxa, al forn o arrebossats. Les rodanxes s'obtenen tallant el peix transversalment i mantenen la pell i l'espina central. Són ideals per a receptes en salsa, bullides o per a guisats tradicionals.
1: Per exemple, les rodanxes de lluç són molt habituals, no?
3: Exactament. El lluç és un dels peixos que més solen trobar en este format de rodanxes o com en medallons.
1: I quina diferència hi ha entre una rodanxa i un medalló?
3: El medalló s'obté a partir de la rodanxa, però eliminant la pell i les espines, seria com més puret, no? Més netet. Uh-huh. Per això és un tall molt còmode, especialment per a xiquets o per a persones que prefereixen, pues, no trobar-se espines al plat. A més, pues, és perfecte per a receptes més elaborades o presentacions un poquet més elegants, uh-huh. Més curraetes.
1: I altres tipus de talls menys coneguts?
3: Sí, en tenim altres, com per exemple la tranxa o la rodanxa plana, que és molt habitual en peixos més grans i plans com el rèmol. En este cas el peix s'obri de forma longitudinal i es manté tant la pell com les espines. És un tipus de tall especialment adequat, pues, per a cuinar al forn perquè conserva molt bé la seva suculència.
1: Uh-huh. Encara no hem parlat dels joms, també són molt populars.
3: Sí, els joms són una de les peces més apreciades perquè contenen molta carn i pràcticament no tenen espines. S'obtenen separant la carn de l'espina central i són ideals per a cuinar a la planxa, al forn o també en papillote.
1: I un dels joms també eix, i dels joms, no? Podem dir que també un altre tall molt conegut. Quin seria?
3: Sí, la suprema. I jo tenia més dubtes, no? Però investigant hem vist que la suprema és una porció rectangular que es talla del llom, de peixos grans com el salmó o el lluç. I és una presentació molt apreciada perquè resulta, pues, això, molt neta, uniforme i molt fàcil de cuinar.
1: La suprema. Parlant del salmó, també és molt habitual trobar-lo tallat en daus.
3: Sí, exacte. Els daus són xicotes trossos de peix sense pell ni espines i s'utilitzen molt en guisats, broquetes, saltejats i també en elaboracions, pues, més habituals ara, no? Com serà els tartars, no? O els ceviches, que són molt habituals.
1: Exacte.
3: Salmó, de corbina, bueno, n'hi ha moltes.
1: Uh-huh. Amb totes aquestes opcions sembla que hi ha un tall adequat per a cada recepta, podríem dir, no?
3: Sí, l'important és adaptar el tall al tipus de cuina que vulguem fer. Per exemple, els filets són molt pràctics per al dia a dia, les rodanxes funcionen per a salses i guisats, els joms i les supremes més ideals.

0: per a preparar-se'ls més delicades, i els daus, per això, més perfectes per a receptes creatives, un poquet més informats.
1: Alguna última recomanació, mamen?
0: Sí, bueno, que intenten això, incorporar el peix diverses vegades a la setmana, per lo menos dos, i que ens animen a provar diferents espècies i maneres de cuinar-les. Canviar el tipus de tall pues, també ens permet descobrir noves textures i receptes sense complicar-nos més a la cuina.
1: Doncs hem après molt de talls de peix de cara a anar al supermercat a demanar el que més ens agrada i de la forma que més ens agrada per a cuinar-los, com hem vist. Així que, mamen, fins la pròxima setmana. Gràcies.
0: Gràcies, gràcies. Adeu. A tots. Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es...

0: Las carabelas en la Rábida con Carles Lamelo, para descubrir y compartir todo lo que Huelva tiene que ofrecer. Onda Cero, tu radio.
1: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
2: Pates la piara, más buenos que el pan.
3: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
4: Nosotros cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
5: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
6: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
7: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
3: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
8: Onda Cero Valencia.
9: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
10: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
9: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
10: Paisatge al plat.
9: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila... són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o amb bicicleta. Respecta els camins i les senyalitzacions. No et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils. Combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera.

0: del año 30. Tanto el presidente de la Española, Louzán, como Gil Marín, representante de los clubes, forman parte del comité ejecutivo de la UEFA.
1: Félix, y nos queda esa conexión con el baloncesto.
0: Porque hasta el famoso lago que ahora disfruta de la Champions en el fútbol se marcharon los representantes de una competición privada que se llama Euroliga. Y los jefes del baloncesto europeo de clubes tratan de reforzar su posición ante el empuje de la NBA, que quiere desembarcar en Europa y en alianza con la Federación Internacional, la FIBA, que es la gran rival y la organizadora de otras competiciones europeas. Una marca NBA europea es muy atractiva, las decisiones tomadas dejan una puerta abierta a esa opción, pero Europa no quiere ceder la gestión total de una competición y mucho menos tener que pagar por ser franquicia NBA. Y el camino pasa por nuevas alianzas con los equipos europeos que estarían dispuestos a unirse a esos 13 socios para reforzar tanto de forma económica como estructural una competición adulta creada en el año 2000 y de la que forman parte Real Madrid, Barcelona y Baskonia. La NBA, te recuerdo, Marta, que cumple 80 años.
1: Muchas gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora más cercana de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
4: Menys de 48 hores ja per als actes oficials del 9 d'octubre a València i l'acampada es manté a la plaça de l'Ajuntament. Es manté també l'encreuament d'acusacions entre la classe política mentre els decrets de la vivenda semblen començar a funcionar perquè acaben de desconvocar-se dos desnonaments previstos a València i a Alacant. Bona vesprada, gràcies per triar-nos també sobre el 9 d'octubre. Sabem ja les altes distincions de la Generalitat d'enguany, ara les detallem i als esports mirarem d'explicar com queden els abonaments del València per al 9 Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat espera que el 9 d'octubre transcorrega amb normalitat a València i amb tots els actes habituals, ho diu, per l'acampada, per la crisi de la vivenda que es manté i que continua creixent al cor de la capital valenciana. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern central qui té la responsabilitat exclusiva, diu, per a resoldre esta situació.
5: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apeló a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
4: Tanmateix, la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, respon que ella mateixa ha comunicat ja a l'Ajuntament de la ciutat que no es donen les circumstàncies per a alçar l'acampada. Amparo Sánchez.
6: Sobre la falta d'actuació de la Policia Nacional que ha denunciat el govern municipal per a garantir la seguretat, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i als voltants.
7: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas.
8: Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
6: Des de l'organització de l'acampada en reitera que es queden i que en cas de produir-se agressions per part d'aquells que han anunciat concentracions demà dijous per a dissoldre l'acampada, es defensaran de manera pacífica.
9: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos aquí.
6: La delegada ha insistit que davant esta situació no són compatibles algunes celebracions que estaven previstes a motiu del Dia de la Comunitat Valenciana.
4: Una d'aixes celebracions pel 9 d'octubre és la mascleta prevista a la plaça de l'Ajuntament. El sector pirotècnic exigeix a la delegació del govern central que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, la celebració de la mascleta. Demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials pel que fa a la classe política valenciana. Els organitzadors de l'acampada insisteixen per la seva banda en que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes i de tots. Avui han llegit un manifest reiterant que les polítiques actuals no garanteixen aquesta cosa tan bàsica que és el dret a la vivenda. D'Amparo.
6: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant, i contractes de lloguer assequibles i definits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
9: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamem d'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un mes.
6: Des de l'acampada exigixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
4: I continuem ben pendents del que podria succeir a l'acampada en apenes 24 hores. Sembla confirmar-se el possible atac contra el campament que grups feixistes tenen previst per a demà dijous a les 6 de la vesprada. Grups com ara Núcleo Nacional, que ja va atacar la de Madrid. Sindicats i organitzacions socials fan una crida a concentrar-se una hora abans, a les 5, per tal de preparar-se, diuen, davant d'aquest possible atac ultra i defensar l'acampada tal com està ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de València. Una dona i els seus tres fills menors d'edat s'enfrontaven al desnonament de sa casa a Alacant, que estava previst per a demà dijous a primera hora del matí, una vivenda comprada per un fons voltor que ara l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Però, finalment, és notícia d'última hora, ixa dona i els seus tres fills menors es queden a casa i, a més, fins al 2030. I tot gràcies, diuen, a un dels decrets de vivenda del govern central aprovat ara per la Diputació Permanent. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
10: El sindicato de vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada con especialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
4: La Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachina, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases abans de ser entregades als nous propietaris.
5: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
11: La Vila Joyosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
12: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
3: La brújula Comunitat Valenciana.
4: Són ara les 7:27, ho avançàvem en titulars. El ple de la Generalitat ha acordat avui dimecres les distincions i guardons que lliura anualment la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Núria Moreno.
13: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor a la Ciutat Autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per exemple, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'Associació Síndrome de Down de València i a Mamàs en Acció. acción. Estos y la resta de guardón serán entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
4: La convocatòria avançada d'eleccions generals per al 29 de novembre ha paralitzat les negociacions que mantenia el sector pesquer valencià amb el ministre d'Agricultura. Els pescadors necessiten solucions ja, diuen, al preu del gasoil, perquè, si no, diuen directament que el sector desapareixerà. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
14: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'apliqui una bonificació directa a Mateu Fresquet, patró major de la Federació de Cofraries.
15: Ja lo que estava firmat, publicat.

0: es lo que saldrá, y lo demás pues ya no vale para nada. La reunión que tuvieron con el jueves con Isabel Artime no vale para nada, digamos. Que el gasoil es hasta 80 céntimos más no era rentable, y después que cuando venga la Cuba tengamos el descuento, porque claro, pagan a los 6 meses, a los que, claro, nosotros comemos cada día.
1: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'aplique una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Confraries. Calculen que el carburant suposa un cost mitjà d'uns 1.000 euros diaris per vaixell, i encara que les captures estan sent bones, els elevats costos d'explotació aboquen el sector a la desaparició.
2: També a Castelló la saturació de les ITV s'ha tornat a fer avui més evident que mai. La nova estació del municipi d'Onda a la Plana Baixa encara no ha obert portes i totes les cites disponibles s'han esgotat en apenas mitja hora. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
3: Precisament per a descongestionar el servei, especialment a l'àrea de la Plana, comptarà amb una unitat mòbil amb capacitat per a revisar més de 1.000 vehicles al mes, entre turismes, motocicletes i vehicles industrials. La saturació torna a posar de manifest l'elevada demanda i els problemes per aconseguir cita prèvia que arrossega la ITV a la província de Castelló, amb períodes en què l'espera ha arribat a ser de diversos mesos. Onda serà la primera de les dues noves estacions en obrir a la província. La de Segorbe té prevista la seva posada en marxa el 19 d'octubre.
2: La pròxima eixida de la Volta al Món a Vela Ocean Race, que serà el pròxim mes de gener, serà l'última eixida des d'Alacant, que venia sent el port d'inici des del 2008. Ho ha anunciat avui l'organització de la competició, que assegura, però, que continua en converses amb la Generalitat, converses en les quals diposita la confiança l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, que espera que eixe diàleg entre la Ocean Race i el govern valencià permeta mantindre el vincle entre Alacant i la competició, que passarà ara a eixir des d'Oporto.
4: Estoy absolutamente convencido de que las negociaciones que mantienen la Generalitat con la Ocean Race llegarán a buen puerto y que te siga siendo Alicante protagonista de la Vuelta al Mundo en las ediciones posteriores a 2027.
2: La Comissió d'Investigació Municipal al voltant del robatori del tresor de Villena ha celebrat avui la seva primera sessió a l'Ajuntament. Estaven citades 6 persones, però han declinat compareixer tant la consellera de Cultura, Carmen Ortí, com la secretària autonòmica d'Ixa Àrea. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
5: Xavier Martínez, portaveu de l'equip de govern del PSOE a l'Ajuntament de Villena, ha lamentat totes les absències, malgrat que ha explicat que només estan obligats a compareixer en la comissió d'investigació persones que siguen treballadors de la pròpia administració local.
6: Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la consellería que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena no vienen a aportarla en esta comisión.
5: En la sesión de hoy ha comparegut el director d'obra de musealització del Museo de Villena, instalación en la cual estaba el tresor de Villena robat.
2: Anem ja amb la crònica esportiva valenciana de Wii. Wii ens la du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Amb novetats importants pel que fa als abonaments del València de cara al traslladament al nou Mestalla. Quines són ixes novetats i jos detalls?
7: Sí, anem a recordar i a posar-les xifres ràpidament damunt de la taula per a que la gent la tinga en el seu horitzó, perquè arranca tot el 14 d'octubre amb la selecció de grups, és a dir, tu vas en 3 amics a Mestalla.
2: Sí.
7: I resulta que l'altra banda de l'estadi n'hi ha 2 amics més del grup.
2: Vale.
7: I després resulta que n'hi ha altres 3 que van de forma separada i voleu anar tots junts.
2: Mm.
7: Se pot fer, se fa l'assignació de grups a partir del 14 d'octubre, se comunica al València, s'assigna un capità de grup que va ser el responsable de triar la zona on s'asseuran de forma conjunta,
2: sí.
7: I això arrencarà ja en el mes de novembre. Preus des de 300 a 1.700 euros, una baixada del preu mitjà respecte de l'actual Mestalla de vora el 10,25%.
2: Però pot ser que hi hagi algunes places
7: que... Hi ha una zona...
2: Pugen,
7: la que està enfront de tribuna justament en l'actual Mestalla, pues en el nou Mestalla i sa zona, el València no fa diferència entre tribuna o no tribuna i per tant el preu és el mateix, és el preu més car de l'estadi, la zona de tribuna i la d'enfront. A mesura que va s'obrint l'anell, van baixant els preus, tot i que hem de recordar que Mestalla està construït com els estadis nord-americans, en eixa forma de bowl, que el que fa és que tingués la mateixa perspectiva o una bona visibilitat des de qualsevol part de

0: Ja. Així que el 14 d'octubre arrenca aquesta campanya d'abonaments, pendents ja del tram final de setmana, perquè sí, torna a la Lliga este cap de setmana, tres setmanes de paro, el València davant el Racing, ja ho saps, i el dilluns ho fa el Llevant davant el Sevilla, avui a les 8, d'ací mitja horeta, debut a València Bàsquet en Lliga a casa, l'equip femení de Javi Torralba, i demà Eurolliga. Per cert, un apunt molt ràpid. Qui vull ganar els partits davant el Hapoel de Tel Aviv o Maccabi, ho haurà de fer amb el DNI si és abonat, si vols cedir l'abonament, haurà de dir qui va, nom, cognom, si DNI, sí. I si compres una entrada lliure, demanaran les teues dades personals per a registrar qui accedeix al Roig Arena. No està declarat com a partit d'alt risc per les autoritats, però València Bàsquet sí que augmenta la seguretat i els requisits d'entrada per a aquest partit. Repàs de l'actualitat esportiva a la Comunitat Valenciana, que avui ja sé que va llarg, a Castelló. Víctor Franc, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal espera conèixer en les properes hores si podrà comptar o no amb Tayjon Buchanan de cara al partit d'aquest proper cap de setmana. El futbolista canadenc va deixar la seva selecció després de patir problemes musculars. Es realitzarà proves al llarg de les properes hores per a saber si està en condicions o no de poder jugar el dissabte davant del Real Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu.
0: Gràcies, Víctor. I a Elx la notícia, o el nom del dia, és el de José, futbolista de l'Elx, i tota la polèmica que envolta la seva separació. Hi ha hagut comunicat oficial. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Bona vesprada. El capitán del Elche, José Fernández, fue detenido anoche en Callosa de Segura por presuntos malos tratos a su mujer. Fue puesto a disposición del juzgado de violencia de género de Orihuela y fuentes cercanas al caso confirman que no existían denuncias previas. Esta mañana ha quedado en libertad y en torno a las 3 de la tarde, con todo el revuelo de la noticia, José y su pareja han emitido un comunicado conjunto en el que niegan que exista procedimiento judicial abierto que afecta al jugador.
0: Gràcies, Felipe. Última hora esportiva, la capital a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El Hércules pasa página. Después de la polémica del pasado fin de semana frente al Real Jaén, el conjunto alicantino ya tiene la mente puesta en la cita el próximo lunes ante el San Andreu. El Hércules afronta una semana atípica. Después de 2 días y medio de descanso, trabajó ayer martes, hoy miércoles y mañana jueves volverá a tener descanso con dos futbolistas que se van a perder este choque. Soldevila por sanción y Miki Bos por lesión.
0: Gràcies, David. L'actualitat esportiva, que avui en lo immediatament esportiu, ja te dic, mira el bàsquet i aquest debut de l'equip de Javi Torralba en casa després de la derrota a les Illes Balears el passat cap de setmana. I demà, recorde, el que vulgui accedir al Roig Arena haurà de fer-ho amb el DNI, si és abonat, si ha cedit l'abonament. La persona que vaig haurà de fer-ho amb el document de sessió i el DNI. I si tu, Ramon, vas a adquirir una entrada, van anar les teues dades també.
4: Molt bé, demà estarem pendents per descomptat d'això, d'aquest partit del bàsquet que comentaves, que podria presentar-se d'alt risc. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adeu.
4: I ara sí que sí, sembla que podem donar per superada la inestabilitat, almenys la pluja, perquè ara està bufant el vent una miqueta en alguns punts del territori, però si mirem al cel, cel prou net, sol de nord a sud de la comunitat, avui dimecres i també demà dijous, i segurament també el pont del 9 d'octubre. Les previsions apunten a 4 dies, els del pont, que estaran marcats pel sol i per la estabilitat atmosfèrica. Així està la Comunitat Valenciana a 7 d'octubre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Marta García ayer a la brújula d'Onda Cero, així mateix, a la ràdio. Molt bona vesprada.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.
7: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
8: No te pierdas el programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpiñá y Andrea Agut hacen un recorrido por las actividades programadas, las peculiaridades de esta celebración y las tradiciones más arraigadas. Ya puedes escuchar el programa especial 9 de octubre en las webs Onda Cero de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
9: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes.
10: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
11: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
12: ¿Ya? Vale, dime.
11: Que sí, que estás embarazada.
12: ¡Sí!
13: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
14: Fruit Attraction está a punto de abrir sus puertas en Madrid. Del 6 al 8 de octubre, las grandes empresas del sector hortofrutícola se dan cita en la feria de referencia del sector. Y Onda Cero Valencia estará allí para conocer a sus protagonistas, descubrir sus novedades y acercarnos a todo lo que está transformando el mundo de la alimentación. Fruit Attraction, lo que pasa en la feria, te lo contamos en Onda Cero Valencia. Colabora Viveros Avasa y Aimplas.
15: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.